0: passar, però molt. Més tal com està el món ara, tal com estan altres articles aquí en parlen prou, l'article de les coses que venen seran molt dures. I, bueno, aleshores la societat, diguem, que siga capaç d'autoorganitzar-se, pues, té en l'utopia, diguem, pràctiques a posar en marxa immediatament. Jo crec que resulta més funcional aquesta anarquia, aquesta utopia, sense excloure altres tipus de lluites. De fet, al contrari, associant-se a tot el tipus de lluites. És més que l'activitat nihilista d'esta purament activista, com és un insurreccionalista, o jo que sé, els tòpics aquests de la ideologia, el partit, l'avantguàrdia, el sindicat, el tal, i l'especulació d'aquest típic complotista que està molt de moda ara. Bé, contra tots els que diuen que el capital està fotut i per això es fa guerres, jo crec que al contrari, el capital està guanyant i per això i utilitza les guerres i utilitza tot el que passa per guanyar més i per aniquilar, diguem, tota aspiració a una vida lliure i autodeterminada. Bé, i acabo el rotllet aquest. Salut.
1: Això no és molt tòpic.
2: Escuchas la Radio Coctelera, hoy con la presentación del número 5 de la revista Redes Libertarias.

0: Estás escuchando la Radio Coctelera, hoy con la presentación del número 5 de la revista Redes Libertarias.
1: És sempre un poc dialèctic, la utopia.
2: Bueno, sí.
1: Juguen la realitat, fas una cosa, fas una altra. Però està bé reivindicar tot el que és ideal, tot el que és una societat diferent. No cal cuidar això. L'anarquisme tradicional, la força estava ahí, en què ells parlaven més d'una ciutat futura que la present. De fet, se'ls acusava d'això, i per altres,